Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport en posta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 en posta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
2: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
3: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
5: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant del Gadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
5: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig, al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
6: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
7: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
6: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
7: JMS Vehicles Industrials.
3: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, som les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí a Imagina Ràdio.

0: Lessons in Love és el títol d'aquesta cançó. Així comencem aquest dimecres, quan són 4 i mig els minuts que passen de les 8 del matí.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.
0: I com et deia, pues 4 passen de les 8 i aquí estem nosaltres. És dimecres, és 13 de maig de 2026 i aquí al De Bon Matí a Imagina Ràdio acompanyant-te d'estarà i fins les 9 i mitja. Avui al De Bon Matí, pues, diverses coses, perquè ens posarem al dia amb els titulars en portada i també amb l'informatiu amb Roger Franquet. També farem repàs a les activitats i avui parlarem d'una activitat que tindrà lloc la setmana que ve, que tindrà inici i final a Tortosa i que és la Rider 1000. D'això en parlarem d'aquí un rato. També tindrem la cançó en català, resultats de sortejos i, bueno, més coses aquí al De Bon Matí, tot des d'ara i fins les 9 i mitja. Així que no marxis, anem descobrint el dia junts i res, que comença, ara sí, comença el De Bon Matí.
1: Imagina Ràdio, De Bon Matí, fins a les 9 i mitja.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina.
2: M'encanta.
3: L'escolto tota l'estona.
0: Així és.
1: Imagina Ràdio.
3: La millor selecció musical.
1: Imagina Ràdio.
0: La millor música.
1: Per sentir.

avui dimecres. Comencem amb el periòdico. L'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos. I és que el passatger espanyol contagiat presenta febrícula i dificultats respiratòries, però es troba estable. Els 13 viatgers confinats podran rebre visites amb epis i mascaretes als 7 dies si segueixen amb una PCR negativa. Els docents mantenen el pols. El sindicat USTEC torna a treure els professors al carrer i demana un augment salarial de 400 euros. Trump busca rescabalar-se del fiasco de l'Iran amb un acord comercial amb Xi, i és que el desafiament tecnològic de la IA marcarà la cita dels dos presidents a Pequín. El hub tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions. Un 40% de la riquesa d'aquest ecosistema es genera a Barcelona i un 38% a Madrid. PSC, Junts i Esquerra Republicana presenten al Parlament una llei de foment del mecenatge. Anem ara a la portada de La Vanguardia. La protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. El primer del

altres millores. L'OMS es relaxarà la quarantena dels afectats per antivirus si donen negatiu i els que, com dèiem fa un moment, el passatger espanyol que va donar positiu ja té símptomes. L'Organització Mundial de la Salut i el govern d'Espanya van acordar ahir relaxar la quarantena als passatgers afectats pel brot d'antivirus que estan aïllats a l'Hospital Gómez Ulla. Si després de 7 dies donen negatiu en les PCR, pues, ja els llevaran l'aïllament. Mentrestant, l'únic espanyol que ha donat positiu fins ara va tenir ahir símptomes com febre, però que sembla que no és greu. Un tram en hores baixes va a Pequín per vendre des d'allà una victòria comercial i es reunirà demà i divendres amb el president xinès Xi Jinping i aterrarà escortat per un seguici de 16 als executius, inclosos Tim Cook d'Apple, Elon Musk de Tesla i SpaceX i Larry Fink de BlackRock, així com representants també de Beta, Visa, JP Morgan i Boeing. La inflació es dispara als Estats Units al 3,8% pel preu del petroli i el cost de la vida és pitjor que amb Biden, tot i les promeses electorals de Trump. Florentino Pérez, desfermat, diu el titular, el president del Madrid fa un discurs ple de victimisme i anuncia un procés electoral en què difícilment tindrà rival. A la portada del diari Ara també es parla sobre Florentino Pérez, diu convocar eleccions i atacar a la premsa. Sobre la crisi educativa, els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. La vaga té un seguiment del 34,7% de les plantilles i 26.000 mentres es manifesten al centre de 26.000 mestres, perdó, es manifesten al centre de Barcelona. Esquerra Republicana i Comuns demanen gestos a Niubó i els sindicats convocants li exigeixen un gir o la dimissió. El fiscal del cas Pujol diu que la família saquejava Catalunya. L'OMS preveu més casos d'antivirus dels viatges del creuer. PC, Junts i Esquerra Republicana pacten una llei de mecenatge que s'ha fet esperar. I acabem el repàs a la premsa general amb la portada del diari de Tarragona. L'Església reconeix 30 casos d'abusos des de 1964, 29 casos a l'Arxidiòcesi de Tarragona i un a la diòcesi de Tortosa. Costco donarà feina a 180 persones. El gegant xinès de l'automoció s'instal·larà en el moll d'Andalusia del port de Tarragona. Sobre l'any Gaudí, diu feligresos de Reus, Riudoms i Tarragona ofereixen a Lleó 14 un bàcul inspirat en Gaudí, una obra de Joan Serramià. A Tarragona, obres d'urgència al Teatre Metropol i, d'altra banda, pues, també es fa referència a que milers de professors surten al carrer a manifestar-se. Un apunt esportiu, bueno, sobre Florentino, que arremet contra la premsa i convoca eleccions. Fa zero autocrítica i adverteix, diu literalment, me tendrán que echar a tiros. A la portada del Mundo Deportivo, pues es parla també, bueno, a totes les portades esportives, es parla de Florentino. Al Mundo Deportivo diu delirante, diu que Florentino Pérez va convocar la roda de premsa per anunciar eleccions, que es va convertir en un esperpent, diu a la portada del Mundo Deportivo. També parla sobre el Barça, diu 100 punts, 100 gols, el campió amb un Flick feliç per renovar rebrà el passadís del Mendizorrora, Zorroza, perdó, i amb 91 punts i 91 gols i aspira a arribar al centenar. I ha partit avui a l'Aves Barça a les 9 i mitja. A la portada de l'Esport, pues Florentino mostra la seva pitjor imatge, diu Real esperpent el titular, i és que el president del Madrid pues reapareix per convocar eleccions, però converteix la seva compareixença en un brutal atac a la premsa. També diu que justifica la sequera de títols del Real Madrid pel cas Negreira. Diu que podria haver guanyat 14 lligues, però li van robar. El Barça estudia per la seva banda emprendre accions legals. També es fa referència a dos partits de Lliga que hi haurà avui. Per una banda, Espanyol Atlètic a les 7. L'Espanyol es mentalitza per una final. I, bueno, no, es parla... L'altre partit no es jugarà avui, es va jugar ahir. Van quedar 2-1 Betis-Elche i el Betis s'assegura la Champions. Animarà la portada de l'Esportiu, esperpèntic, diu el titular. Bueno, com ja dèiem, hem dit en diverses portades que Florentino convoca eleccions i diu que les guanyarà en una aparició delirant en què denuncia una confabulació dels mitjans per desprestigiar el Madrid. Diu que la maniobra de distracció pel fracàs esportiu reitera el mantra pel cas Negreira com l'escàndol més gros de la història del futbol i retrets personals a diversos periodistes.
Parlem també del Girona. La victòria del Llevant fa caure els gironins a la zona de descens i acabem parlant de la Champions d'handbol. L'Albor, que és el rival del Barça, a Colònia, i és que el va batre en les finals del 2021 i 2024 i ara juguen junts les semifinals.

fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
3: Ai, et pica el nas.
4: A mi la mama em dona mel Rosen Margalef per a l'al·lèrgia.
3: Sí, m'agrada molt la mel.
1: A Rosen Margalef sabem que amb l'esclat de la primavera tot canvia, però el nostre món continua girant al voltant de la mel i els seus derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional, a més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, geleia reial, pròpolis, xarops. Disposem de tot el material apícola necessari per treballar el rusc i la mel en l'època amb més activitat de l'any. Estem al polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirosem.com.
5: Rosem Margalef, la mel de casa.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
7: I escoltàvem fa un moment el Ni tu ni nadie de Fangoria i ara arribem a les 8 i mitja i ho fem recordant el Dancing in the Moonlight, la música de Top Loader.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i de donar la benvinguda al nostre company Roger Franquet. Roger, bon dia.
3: Bon dia, Imma.
2: Les empreses de navegació del tram final de l'Ebre es queixen perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no avisa temps de crescudes programades.
3: Així és, les empreses nàutiques i turístiques han exigit a la Confederació que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades des del sistema d'embassaments Mequinensa, Ribarroja d'Ebre, Flix. L'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre ha emès un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada d'aquest dilluns, que va multiplicar per 3 el cabal del riu fins als 1.500 metres cúbics per segon. Alerten que això posa en risc la seguretat de l'activitat i els ocasiona pèrdues econòmiques.
2: Educació homenatjarà avui a Tortosa els professionals jubilats del curs 2024-2025 de les Terres de l'Ebre.
3: La trobada reconeixerà la trajectòria del personal docent i d'administració que ha format part del sistema educatiu públic del territori. L'acte comptarà amb intervencions institucionals, entre elles la del director territorial, Mario González, i una salutació en vídeo de la consellera Esther Nubó. La jornada també inclourà actuacions musicals de l'alumnat de l'Institut d'Artosa i el lliurament d'un obsequi commemoratiu elaborat pel Centre Jeroni de Moragas. El reconeixement acabarà amb una fotografia de grup i un operatiu compartit pels assistents.
2: I en agenda, l'Ampolla estrena cuina en directe dins de les 35è jornades gastronòmiques de l'Ostra.
3: El municipi celebrarà este dissabte, 17 de maig, una jornada de cuina en directe a la terrassa de la confraria. Diversos restaurants del municipi elaboraran receptes innovadores amb l'Ostra del Delta com a protagonista, combinant tècniques modernes i cuina tradicional. La diada comptarà també amb la participació de la creadora de contingut, Laura Pons, i la seva mare, Teresa Pinós. A més, el productor Javi Cabrera farà una demostració pràctica sobre com obrir ostres i aproparà el públic a la realitat del sector aqüícola del Delta.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
1: És temps de primavera. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Roger, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dimecres ens despertem amb un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 21, 23 i 24 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Roger, doncs moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
3: Fins ara, Imma.
1: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: Imagina Ràdio. De bon

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Has decidit què vols ser? Millora el teu futur professional a l'Institut Montsià d'Amposta. Del 4 al 13 de maig, inscriu-te als programes de formació i inserció. Manteniment d'equips informàtics, instal·lacions electrotècniques en edificis, comerç i atenció al públic o fabricació mecànica. I de l'11 al 22 de maig, a l'itinerari formatiu específic en vendes i atenció al públic, on aprendràs un ofici de manera pràctica, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena, be yourself.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
5: Bé, a Tortosa, el proper 23 de maig arriba la Rider 1000, 14a edició. I per parlar-ne tenim en nosaltres ara a Pep Requena, responsable d'aquesta trobada, d'aquesta cita tan important, d'aquesta Rider 1000. Pep, bon dia.
6: Bon dia i bona hora.
5: Bé, Pep, arriba 14a edició, que, bueno, per començar, parlem d'este número 14, perquè 14 edicions, pues, donem per a molt, i tan important és organitzar-ho per primera vegada com anar creixent i mantindre's. Llavors, què és per a l'organització aquesta 14a edició arribar a este número?
6: A veure, la 14a edició ens suposa a nosaltres més esforç, perquè aquest tipus d'esdeveniment de moto també hi intervé bàsicament la descoberta de carreteres i de paisatges, d'indrets, etc. Després de fer-ne 14 edicions, que tenen 1.000 quilòmetres cada edició, ja ho hem fet tot dintre de Catalunya, pràcticament. Hem fet totes les carreteres de Catalunya anant i tornant i diverses vegades. Llavors, cada edició ens suposa un esforç de buscar a veure si trobem una carretera o uns llocs diferents que no els hagin fet mai encara. I aquí, a la zona de Tarragona i cap al sur, hi ha moltes carreteres que aquest any, per exemple, baixem fins a Cuenca i Teruel. Hi ha moltes carreteres que no les hem fet. Les vam fer en l'edició 22, que també va coincidir que la vam fer a Tortosa, la sortida i l'arribada, i ara hi tornem. Però sempre buscant llocs diferents i llocs nous. Per això que cada edició t'ho poso un esforç de buscar, a veure, claro, si trobem noves carreteres.
5: Molt bé, per a trobar noves carreteres suposo que esteu temps, llavors, no? D'una edició per a l'altra, segurament, o...
6: Sí, quan ho tardem un any, no? Un any.
5: Claro, claro. Sí, sí. Molt bé, perquè fa les novetats d'enguany, a més de les carreteres, no? Com deies tu, que cada any són sí, diferents, quines novetats trobarem enguany?
6: A veure, hem intentat, tot i que l'any 22 ja vam fer les carreteres d'aquesta zona de sud de Catalunya, doncs de Cuenca i Teruel, hem intentat de no coincidir amb les mateixes carreteres que vam fer l'any 22. I això també ha suposat un esforç, perquè volíem arribar fins allà baix, però per carreteres diferents. I l'altre inconvenient que ens hem trobat és que en aquestes zones, sobretot després de la Dana, hi ha hagut carreteres que estan tallades. Llavors hem hagut de, un cop fet el recorregut, que ja el teníem, el fem amb molta antelació, l'hem hagut de modificar per culpa d'aquestes coses, de carreteres tallades que encara no estan arreglades.
5: Molt bé. Bueno, pel que fa a la Rider 1000, a la prova en si, per dir-ho així, és una cita motociclista, això sí, turística, diu, però en què consisteix exactament? Són 1.000 quilòmetres, però quanta gent participa? Qui pot participar? Està obert a tothom? Explica'ns una mica també el funcionament.
6: Sí, a veure, això és un esdeveniment que no es feia i que nosaltres vam ser una mica els pioners d'aquesta història, i ara se'n fan cada setmana de riders per tot arreu. Fins i tot a l'estranger se'n fan de riders, eh? Doncs això consisteix, és bàsicament un repte personal. Algú que li agrada el mototurisme i que diu, jo faré 1.000 quilòmetres en una jornada. I 1.000 quilòmetres per unes carreteres que no són precisament autopistes, no? Llavors, el repte personal de, a veure si ho aconsegueixo de fer, els 1.000 quilòmetres en una jornada. Aquest és la, bàsicament l'essència de la Rider. Dintre de la Rider, però, hi han 4 itineraris, perquè la gent es comenci a acostumar dintre del que és la Rider. Pot començar per la Rider amb 300 quilòmetres, hi ha un itinerari de 300 quilòmetres, un altre de 500, un altre de 700, i el que dona nom a la prova, que és el de 1.000 quilòmetres. Aleshores, cadascú s'adapta la seva conducció, la seva resistència a un itinerari o un altre.
5: Molt bé. Pel que fa als participants, crec que hi ha més de 2.000 inscrits.
6: Sí, aquí també ens va sorprendre això, que la primera edició no sabíem qui podria venir, perquè era una cosa nova, i ens vam tirar a la piscina i vam dir, va, fem-la, i si venen 50 participants o 100, doncs mira, ja serem 50 o 100. I ens va sorprendre l'èxit que va tenir, que a la primera edició ja en vam tenir 860 de participants.
5: Ostres.
6: I a partir d'aquí, la segona edició ja en vam tenir més de 1.000, i ha anat creixent, i esclar, nosaltres ens hem de limitar una mica per la durada del temps, perquè no podem absorbir, jo que sé, 4.000 participants,
5: claro.
6: Perquè llavors no s'acabaria mai l'esdeveniment aquest. Per tant, ho hem de limitar una mica, i sobretot l'itinerari dels 1.000 quilòmetres, perquè hi ha gent que sortim a les 6 del matí i a les 6 del matí del dia següent encara estan corrent.
5: Ostres.
6: 24
5: sí, claro.
6: Hores. Per tant, no podem allargar molt la inscripció, i per això ens limitem aquí a 2.400, 2.500, sempre són les xifres que belluguem.
5: Molt bé. D'on venen els participants? Perquè hi ha diferents nacionalitats. És important això també,
6: sí,
5: perquè al final és molt internacional, no?
6: Bé, la gent no sé ni com se n'assabenta de què fem això, però sempre tenim gent. Aquest any, concretament, tenim un participant, el primer participant, que ve de Làtvia. Però ja hi ha participants habituals, per exemple, de Holanda, venen un grup cada any de holandesos, ve gent d'Itàlia, ve gent de França. Abans venia un participant que em sembla que aquest any tornarà a venir, un participant suís, ell i la seva dona també. Vull dir que una mica interessa a tothom aquesta prova, però bàsicament la gent és de Catalunya.
5: Molt bé. Bueno, però està bé també que és el que dius tu, no? No sabem com s'assabenta la gent. Al final, les xarxes socials i el boca a orella també fan molt per a córrer
6: sí.
5: La veu d'estos esdeveniments, i al final també hem de pensar que hi ha comunitats, no? de a través de xarxes socials i tot, específiques de cada àmbit, per dir-ho així. Llavors, pues, suposo, no?, que uns als altres, al final, potser és una de les millors maneres, no?
6: Es van animant uns als altres. Sí,
5: claro,
6: sí.
5: Claro. També cal dir que a Tortosa, al pavelló final de Remolins, per això qui no faci quilòmetres, no? Bueno, per a qui en faci també, estarà instal·lada una exposició en motos, també, i una fira. Això també serà durant tot el dia, entenc, no?
6: Sí, aquí... Per això ens agradaria invitar a la gent de Tortosa i Rodalies que el dia bonic és el divendres. El divendres, dia 22, es fan les verificacions administratives i venen tots els pilots. Però aquest, com que no és el dia de l'esdeveniment, aquí la gent va més amb calma, hi ha els patrocinadors que posaran els seus estands, es deixen provar motos noves, bueno, ja tot, ja vindran també el Servei Català de Trànsit, que fan uns cursets de conducció segura, que venen cada any també vindran aquest any. Vull dir que la festa es fa divendres. El dissabte, bàsicament, és a les 6 del matí es pren la sortida, i un cop han sortit tots, fins l'arribada no hi ha res més. Per tant, el dia de festa i el dia bonic per venir a veure tot l'ambient seria el divendres.
5: Molt bé. Molt bé, cal dir també que aquesta 14a edició coincideix en el 80è aniversari de Motoclub Manresa.
6: Sí.
5: Molt bé, que al final és l'organitzador, no?
6: Sí.
5: De tot això.
6: Vam coincidir també que es va fer el briefing, es va fer el dissabte dia 2, i vam coincidir que el 80è aniversari del Motoclub Manresa coincidia amb el 80è aniversari de la Fira Expo Ebre, també. I allà vam fer la presentació oficial de la prova dintre dels actes de la Fira Expo Ebre.
5: Molt bé, doncs bueno, mira, així ben, tot ben lligat aquest any,
6: sí,
5: no?
6: Sí, sí, sí.
5: Molt bé, doncs Pep, jo no sé si tens alguna cosa més a afegir, si voldries afegir alguna cosa més, si ens deixem alguna cosa.
6: Dues coses.
5: Sí,
6: una, que no és per afegir, però és per reiterar que invitem a la gent de Tortosa que vingui i que s'ho passarà bé el divendres, veurà tot això. Una cosa curiosa que hem treballat bastant dintre de la Rider és la participació femenina. Normalment, el món de la moto és un món molt masculí i li costa la participació femenina. Van començar algunes noies a venir, però hem insistit molt en aquest tema, ens hem posat d'acord amb grups motards de noies, i aquest any hem arribat a la xifra de 210 noies inscrites a la Rider. Llavors volem fer un acte a les 7 de la tarda del divendres, volem fer una fotografia de totes les noies en el pòdium de sortida, perquè a veure si mica a mica promocionem, clar, que vinguin més noies dintre del món de la moto.
5: Molt bé, doncs segur que sí, perquè al final la imatge crida, no? I potser n'hi ha, sí, moltes, sí, que no se n'han enterat, no? És el que parlàvem, i si ho veuen publicacions i tal, doncs igual ja se n'enteren i s'animen encara més. Doncs bueno.
6: Sí,
5: molt bé,
6: sí.
5: Doncs Pep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i bueno, desitjant que sigui un èxit esta 14a edició, que bueno, per inscripcions ja ho és, tal com ha sigut els altres anys, i fins la pròxima.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Us esperem.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
4: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.
6: Imagina Ràdio.

0: let's forget about it.
1: Imagina Radio.
2: La millor música.
1: Per sentir-se bé. Imagina.
3: I així, recordant aquesta mítica cançó, aquest Words, arribem ja a les 9 del matí, arribem a l'hora punta. I arribem, pues, a hora d'informatiu.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Bé, són les 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar el nostre company Roger Franquet. Roger, bon dia.
6: Bon dia.
5: Les empreses de navegació del tram final de l'Ebre es queixen perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no avisa temps de crescudes programades.
6: Així és, les empreses nàutiques i turístiques han exigit a la Confederació que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades des del sistema d'embassaments Mequinensa Ribarroja d'Ebre Flix. L'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre ha emès un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada d'aquest dilluns, que va multiplicar per 3 el cabal del riu fins a 1.500 metres cúbics per segon. Alerten que això posa en risc la seguretat de l'activitat i els ocasiona pèrdues econòmiques.
5: Educació homenatjarà avui a Tortosa els professionals jubilats del curs 2024-2025 de les Terres de l'Ebre.
6: La trobada reconeixerà la trajectòria del personal docent i d'administració que ha format part del sistema educatiu públic del territori. L'acte comptarà amb intervencions institucionals, entre elles la del director territorial, Mario González, i una salutació en vídeo de la consellera Esther Neubó. La jornada també inclourà actuacions musicals de l'alumnat de l'Institut d'Ertosa i el lliurament d'un obsequi commemoratiu elaborat pel Centre Jeroni de Moragas. El reconeixement acabarà amb una fotografia de grup i un aperitiu compartit pels assistents.
5: I en agenda, l'Ampolla estrena cuina en directe dins de les 35è Jornades Gastronòmiques de l'Ostra.
6: El municipi celebrarà este dissabte, 17 de maig, una jornada de cuina en directe a la terrassa de la confraria. Diversos restaurants del poble elaboraran receptes innovadores amb l'Ostra del Delta com a protagonista, combinant tècniques modernes i cuina tradicional. La diada comptarà també amb la participació de la creadora de contingut Laura Pons i la seva mare Teresa Pinós. A més, el productor Javi Cabrera farà una demostració pràctica sobre com obrir ostres i apropar al públic la realitat del sector aqüícola del Delta.
7: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
8: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
9: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
9: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
2: Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Roger, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 21, 23 i 24 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Roger, doncs moltes gràcies, que tingués molt bon dia.
6: Igualment, Imma.
5: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio, i si no, a més, també pots ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
11: Recordes això?
12: Somriu!
11: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
13: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
14: Demana la teva primera visita gratuïta.
13: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
14: O ebreclinicdental.com.
13: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
14: O montsiadental.com.
13: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
14: O azahardental.com.
13: Fes com jo i somriu a la vida.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
15: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Son català de la mà de tiets amb aquest bailoteo.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

La música de Justin Timberlake i ara... És hora de fer una ullada als resultats dels sortejos realitzats ahir dimarts. Comencem amb la 649. La combinació guanyadora ha estat la formada pel número 1, el 3, el 31, 35, 40 i 47. El complementari, el 37, i el reintegrament, el 9. Els números de la primitiva han estat el 6, el 16, el 22, el 32, el 34 i el 41. El complementari, el 30 i reintegrament.

el 3. Els números de la Bonoloto, el 13, 16, 18, 24, 37 i 45. Complementari el 35 i reintegrament el 3. Els números del trio han estat el 5, l'1 i el 8. I finalment el cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 99.659 i la sèrie la 11. Imagina Radio. De bon.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: El Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
2: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 76942.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
6: I són les 9 i 18 minuts del matí. Escoltem la música de Zucchero, la cançó Baila Morena.

0: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
1: I ara és hora de fer una ullada a les activitats que ha programades aquesta setmana al territori. Comencem amb avui dimecres, que en destacarem dos de les que hi ha. Per una banda, English Zone, literatura i conversa en anglès, nivell intermedi alt, a càrrec d'Isabel Cid, i serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca d'Amposta. També a la biblioteca, però en aquest cas a la Marcelí Domingo de Tortosa, hi haurà a les 7 del vespre xerrem de filosofia a càrrec de Josep Aidenric Carbó, filosofia per a la transformació personal. Demà dijous, dia 14, entre altres, pues, hi haurà la inauguració de dues exposicions. Per una banda, ciclisme i futbol a Amposta, esports centenaris, a les 7 del vespre al Museu de les Terres de l'Ebre d'Amposta. I d'altra banda, l'exposició de Lo Comú, a càrrec d'Àlvar Bonet, a les 7 i mitja del vespre a l'espai expositiu del TARD del Centre Cultural del Delta a Deltebre. El divendres dia 15, xerrada Acollir per què no, a les 6 de la tarda a la Biblioteca de l'Ampolla. També la presentació del llibre Eros i Art de Gerard Vergés a les 7 del vespre a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. I concert d'Un temps d'un país, espectacle d'homenatge als grans noms de la nova cançó amb Borja Penalba i Meritxell Gené. I serà a les 8 i mitja del vespre al Teatre Auditori d'Alcanar. El preu de l'entrada és de 10 euros. Cap de setmana hi ha moltes activitats i anem a destacar-ne només algunes. Mira, per una banda, dissabte tenim teatre familiar amb l'avi Tonet a les 6 de la tarda a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita per un preu d'entrada de 5 euros i d'altra banda, 36a edició del Primavera Musical amb el concert de la Cobla de Reus Jove commemoratiu del 75è aniversari de l'agrupació sardanista de Flix. Serà a les 7 del vespre al sindicat de Flix i l'entrada és gratuïta. El diumenge 17 de maig, en la programació del 20è aniversari Mostra de Teatre Cala de la Milla, a les 12 i mitja del migdia hi haurà Qui té un amic té un tresor, que és per a públic infantil. I a les 6 i mitja de la tarda, Un enemic del poble, del grup escènica de la societat. Serà tot a la sala Alacer de la Mella de Mar. Recordem també que del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta, recreació històrica de la vida a la capital del Montsià de principis del segle XX. Informació a festadelmercat.cat, on també podràs trobar l'enllaç per a comprar les entrades dels espectacles de pagament. Del 16 al 18 de maig, celebració del Dia Internacional dels Museus a Tortosa, Amposta, Batea i Alcanar. Consulta programació als respectius llocs web. I acabem amb un apunt de gastronomia, i és que fins al 24 de maig hi haurà les 35è jornades gastronòmiques de l'Ostra a l'Ampolla, on hi participen 15 restaurants del municipi.
0: Notícies. Actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Bé, de seguida arribem ja a les 9 i mitja del matí. Posem el punt final al De Bon Matí i us he de dir, bueno, que avui ja quasi em fan fora de l'estudi perquè de seguida arriba Camí Eurovisió Express. 30 minuts parlant d'Eurovisió amb la Imma Benito, que ja la tinc aquí, que em fa fora, em pren quasi la cadira. Així que...
2: Hola, què tal?
1: Ja estàs per aquí. Bueno, Imma, que res, que ja marxo, tranquil·la. A vosaltres us deixo amb Xus i aquest Call My Name. I res, que passes bon dia. Fins demà.

0: Aquí comença Camí a Eurovisió, Viena 2026. Prepara't per assabentar-te de totes les notícies del món eurovisiu amb Imma i Gavi. Camí a Eurovisió, Viena 2026. Amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: I allò, tu encara condueixes?
4: I tant, fa més de 30 anys que em vaig treure el carnet de conduir amb Autoescoles Montesó.
3: Aquí no va ser on el papa va fer el curs per conduir camions?
4: Sí, molt bé, un dels cursos cap. I ara, amb l'intensiu, el teu germà es traurà el del cotxe.
3: El tiet Jordi recuperarà els punts i jo em trauré el de moto.
4: Ai, encara et queda una miqueta per això.
5: Autoescoles Montesó, que estiguis segur i ben format, és la nostra prioritat. Autoescoles Montesó, a Tortosa i Amposta.
6: Molt bon dia, són gairebé de 2 minuts que passen de les 9:30 i nosaltres comencem aquest Camí Eurovisió Express Viena 2026, perquè ahir va succeir-se la primera semifinal i nosaltres vam poder gaudir tant Gavi com jo i com també moltíssima gent connectats, això sí, online, a la primera semifinal que es va portar a terme i la qual hem de dir-vos que ens va deixar molt bon gust de boca. Va ser espectacular, ens ho vam passar molt bé, estàvem molt emocionades. Els que ens seguiu els diumenges sabeu que teníem aquest cuquet de que no estàvem del tot emocionades i del tot implicades amb aquesta 70a edició del Festival d'Eurovisió, però sí que ahir, un cop a les 9 en punt de la nit es va iniciar aquesta retransmissió, nosaltres ja teníem els ullets. Ai, quina emoció, mama, quina emoció, Gavi. Sincerament, avui el que tenim és molta pressa, perquè tenim tan sols 27 minuts per repassar aquestes 10 cançons, per escoltar les opinions i l'opinió, per copsar el sentir de Gavi només finalitza la primera semifinal, és a dir, que anem ràpid, ràpid, ràpid. Felicitem a l'organització perquè va ser una primera semifinal fantàstica. Hem de dir que, després ho diu Gavi, però vam ser molt bones amb les nostres previsions dels que passaven a la final. Si us sembla bé, comencem ja escoltant una de les 10 cançons que sí que van alçar-se amb aquesta victòria. Les posarem per ordre alfabètic i comencem amb Bèlgica, una posada en escena espectacular de Sila i el seu Dancing on the Ice, que sona tal que així. Sí.

La veritat és que Escila i el seu Dancing on the Ice van omplir aquest escenari de Viena amb molt color blanc, evidentment, el color del foc, però també amb unes línies vermelles. L'escenari és espectacular, unes línies taronges, millor dit, que es veia la grandiositat d'aquest escenari, que des del nostre punt de vista és una mica petit el que és el centre, però sí que té molts racons on amagar-se i molts racons d'on poder aprofitar-lo perfectament i al 100%. Ens va agradar molt també la presentació. Els dos presentadors són fantàstics, molt simpàtics, sobretot el noi es disfraça, canvia de vestuari. Ella no, anava impecable de verd, la Swarovski anava, perdó, de vermell, anava amb un vestit espectacular. Què passarà en el que és la segona semifinal? No ho sabrem, però el que sí que sabem és que també van passar les croates, l'Elec i amb el seu Andròmeda.

Les posades en escena, la veritat és que gairebé totes tenien alguna coseta que nosaltres dèiem, uala, i això per on arriba, i això per on surt, i que ben muntat que està. És l'efecte sorpresa que ja van aconseguir l'any passat també a les retransmissions, i és que no se filtra massa cosa del que és els assajos, i evidentment, doncs, nosaltres ens sorprenem com a espectadors, i jo personalment agraeixo que així sigui. Doncs les Lelec per Croàcia també van alçar-se amb aquesta victòria, una posada en escena impecable, i la veritat és que elles cinc omplen tot aquest escenari de Viena. Un altre dels que també va passar no va ser cap sorpresa, perquè a més tant Gavi com jo som de les que pensem que Finlàndia serà qui s'alçarà finalment amb aquesta victòria a la 70a edició del festival. Linda Lampenius i Pete Parkkonen, realment a més és que el Pete és molt... com a noies que som i que som heterosexuals, és molt agradable de veure el pit. Però és que a més fan una posada en escena que és tan bonica, tan realment com si fos un conte o un videoclip, que ens va agradar moltíssim. I sonaven així a l'escenari la Linda i el pit amb aquest Liegenheiten.

0: pell de gallina recordant el que van fer aquests dos, aquesta parella musical a sobre de l'escenari de Viena. Realment espectacular, ella és superelegant, té un caminar i una posada en escena que omple tot aquest escenari i ell, doncs, bé, és molt agradable de veure, però no només per això, sinó que canta de meravella en directe i això es va notar i es va veure que ell patia molt amb el que és la interpretació, és a dir, que ho vivia i ho sentia molt. Nosaltres molt contents. El que ara farem serà una petita parada amb això de la música, perquè aprofitem que nosaltres apostem per Finlàndia per a guanyar el Festival d'Eurovisió, per escoltar en aquest moment el que va dir i sentir Gabi només finalitzada ja la primera semifinal.
1: Hello! Com ja vaig dir al programa... Bueno, hola, sóc Gabi. Com ja vaig dir al programa, l'àudio sempre el faig només s'han acabat les votacions. Así tengo las emociones a flor de piel. Bueno, de la meva porra que jo havia fet, han qualificat 8, se m'han quedat fora Montenegro i Portugal, i de la porra de Inma, lo mismo, se li han quedat 8, n'ha acertat 8 i se li han quedat fora los dos mateixos, que són Portugal i Montenegro. Estic molt contenta perquè Lituània, després de ser una de les cançons que no tenia reproduccions a Spotify, que ningú li donava vots ni res, ha qualificat a la final. He fotut un crit que m'han sentit hasta els veïns, hasta la meva veïna lituana m'ha sentit. I pues eso, que estic supercontenta que Lituània s'ha qualificat, estic molt contenta. I ja fora de les votacions, el que ve a ser el programa, la primera semifinal, molt bé, totes les actuacions m'han sorprès un munt, i a Inma també, però ara ja us ho dirà ella. M'han sorprès un munt, m'han encantat molt, la veritat és que sí, m'esperava que no m'agradés tant i m'ha agradat molt. I, doncs, pues, molt bé, Finlàndia, jo mantenc la post, manteneixo, com és? Mantinc l'aposta de que Finlàndia guanyarà el festival. I he fet el meu top 3, sense veure la segona semifinal, perquè jo vull directe. El meu top 3 és Finlàndia, Suècia i Grècia. I Grècia també ha passat, estic supercontenta. En fi, m'ha agradat moltíssim esta semifinal. I pues ja està, ens tornem a sentir divendres, després de la segona semifinal, en un altre àudio dels meus. So quiero mucho, adiós, us passo amb Inma.
0: Doncs aquest era el sentir de Gabi, tan bon punt va finalitzar la primera semifinal, i sí que és veritat que es va posar molt contenta quan va passar a Lituània, després l'escoltarem, però ens va sorprendre moltíssim, moltíssim, moltíssim també, perquè ja sabíem que ens agradava, sobretot a Gabi li agradava molt des del primer moment Grècia, però Ferto va fer una actuació xulíssima. Jo ja va haver un moment que vaig dir, d'on ha sortit aquest escenari? La veritat és que sorprèn Ferto, és a dir, ell es diu Aquilas i la cançó es diu Ferto, una posada en escena molt, molt, molt divertida i que ens agrada moltíssim i que sona així.

comença sol a l'escenari de Viena, però després va agafant diversos personatges, en total són tres més. La posada en escena és com un videojoc, molt similar al seu videoclip. Ell fins i tot utilitza la passarel·la de l'escenari per anar amb un patinet d'aquests elèctrics i va fent... La veritat és que és molt xula, us recomano que no us perdeu la final i que veieu la posada en escena d'Aquiles i el seu Ferto. Va arribar el moment una mica incòmodo, ja ho sabíem, i és que Israel va agafar domini d'aquest escenari de Viena i ho va fer dintre d'un diamant perfecte, xulíssim, i van començar així a cantar. Estava la Michelle, que és la protagonista de la cançó, i també tenien tres ballarines més. Va ser evidentment incòmode, sabem que van haver doncs sorolls enllaunats per tapar la xiulada que sempre li fan a Israel, però sincerament, i com a eurofan declaradíssima, tant Gavi com jo, ens va agradar molt la posada en escena i ens agrada molt la cançó d'Israel, que també va classificar-se per a la final.

representant d'Israel, Noam, anava totalment de negre i les noies portaven un mono meitat blanc, meitat negre. Va fer una mica de gràcia a Gavi i a mi perquè hi ha uns huevos Kinder falsos que nosaltres li diem que són exactament igual, meitat blanc, meitat negre. Però això era un punt que nosaltres ens va recordar a nivell personal i que la veritat va ser una posada en escena impecable la que va fer Israel i van aconseguir passar a la final de dissabte. També, ja ho ha anunciat Gavi, es va posar molt contenta quan Lituània, que ella era una de les seves grans apostes, va fer-se també amb aquest pas a la final. Recordem que el 50% d'aquesta votació era de jurat i el 50% era del públic, és a dir, que està la cosa bastant, bastant igualada. Leon Secat, Solo Quiero Más, la posada en escena i l'aposta de Lituània.

Lituània porta una posada en escena molt arriscada, al meu parer. Ell és tot molt robòtic, tot està pintat de platejat, surt com amb una mena d'escafandra, una mena de caputxa, i la veritat és que ell sol omple aquest escenari i bé, va convèncer el públic i el jurat, i ell té la seva plaça a la final del Festival d'Eurovisió. Els que van obrir ahir la primera semifinal, és a dir, que vam començar molt, molt, molt fort, van ser els moldaus. Viva Moldova, Satoshi també té passi per a la final.

La veritat és que tan sols van trepitjar en el primer moment que van sonar les primeres veus i les primeres notes d'aquesta cançó de Moldàvia. Va ser genial, fantàstic, molt divertit. Un somriure ens va il·luminar la cara tant a Gabi com a mi i ens ho vam passar molt bé amb aquesta actuació. No paren, jo no entenc com aquest noi pot cantar tan bé en directe amb el que arriba a ballar, a saltar, a córrer. Són molta gent damunt de l'escenari, en total omplen l'escenari per complet, tant com siguin els músics com també les dues ballarines que porta el mateix Satoshi, aquest grup. Doncs la veritat és que estem molt contentes de que s'hagin fet amb aquest passe. Si alguna de les representacions d'ahir va portar doncs, un estil vocal fantàstic, impecable a l'escenari de Viena, va ser la Alicia, que representa a Polònia amb aquest prei meravellós i amb una pujada, tenen com una rampa en la qual els quatre ballarins estan tota l'estona ballant damunt de la rampa i després ella també s'hi suma. És un efecte visual molt bonic i Polònia amb Alicia i Prey va fer-se també amb aquest passi a la gran final de dissabte.

Fantàstica, una tècnica vocal impecable la que va doncs demostrar ahir Alisha a l'escenari de Viena en aquest fantàstic. És que només podem dir, es nota, no?, que ens va agradar molt, perquè tot és fantàstic, espectacular, excepcional. Té molts punts d'humor aquesta semifinal. Vam fer aquesta jugada que ja vam dir en el seu dia entre la diferència entre Austràlia i Àustria, o la equivocació que tenen al dir Austràlia o Àustria. Va estar Jojo, el representant d'Austràlia de l'any passat, va haver un cangur, van cantar els presentadors. La veritat és que va ser molt entretinguda. Tota l'espera en el mitjançant la resta del món i Europa votaven per a quins eren els seus favorits. Un altre del que també va aconseguir el passe a la final va ser Sèrbia, Lavina, Krakšmene.

Aquesta posada en escena és molt potent i jo crec que aquí ha guanyat molt Sèrbia, perquè crec que guanya l'espectacle en si de la final, encara que a mi, sincerament, em sobra. Jo no volia que passés, eh? Hi ha molt de foc, molt de negre, molt de vermell, molta guitarra, per a mi en excés, però a Gaby li agradava molt i ella sí volia que Sèrbia passés a la final del Festival d'Eurovisió. Abans hem dit que vam començar la primera semi amb Moldàvia i aquesta gran excitació a l'escenari de la posada en escena. Però és que després la segona que en actuar va ser Felicia amb My System. És l'última cançó que repassem avui. Suècia també s'ha fet amb el passe a la final.

Sincerament, és un país a tenir molt en compte, perquè la Felicia dona i porta una bona vibra damunt d'aquest escenari que és espectacular. A part d'aquests 15, dels quals 10 es van fer-se amb el passe cap a la final, van haver dos països que són dels Big Four d'enguany que també van actuar. Estem parlant d'Itàlia i també estem parlant d'Alemanya. Ahir vam escoltar i poder veure per primera vegada el Per Sempre Sí de Sal da Vinci a l'escenari. A mi em va sorprendre gratament. Jo pensava que potser no ho farien tan bé com jo pensava. I sí, la veritat és que em va agradar molt aquest Per Sempre Sí a l'escenari d'Eurovisió.

0: I a part d'Itàlia, també va actuar a Alemanya, la Sara Angels. Així que ja tenim les 10 cançons, els 10 països que s'han fet amb aquest passe per a la final del proper dissabte. Nosaltres ens tornarem a veure el divendres. Per què? Doncs perquè dijous tenim la segona semifinal. Penso que serà més complicada que aquesta primera semifinal. Hi ha països realment molt, molt importants. També se'ns ha quedat fora, això deixeu-me dir-ho, un dels meus països estimats per enguany, que era Portugal, el Bandidos do Cante. I'm on fire, Però bé, nosaltres el que hem de fer és donar-vos tota la informació i així és com va quedar aquesta final. Fins aquí arribem. Tornem el divendres. Us emplacem a que el dijous pugueu veure per YouTube, el canal oficial d'Eurovisió, aquesta segona semifinal. Espero, a més, que us ho passeu molt bé. Fins aquí aquest Camí Eurovisió Express.
1: Aquí, Camí Eurovisió Viena 2026. T'esperem la setmana vinent per assabentar-te de tot totes les notícies del món eurovisiu amb Imma i Gavi. Camí Eurovisió Viena 2026. Amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Hi ha dos tipus de persones.
5: Les de Nesquik o les de Colacao?
4: No.
5: Les de Coca-Cola o Pepsi?
4: Que no. Les que aprofiten les oportunitats o les que perden el temps? Tu, de quin tipus ets? Autoescoles Montessó, som de les primeres. Per això posem Autoescoles Montessó a la teva disposició. Tu ens dius quan, com, des d'on i de quina forma vols aconseguir el teu carnet de conduir i nosaltres ens adaptem a tu. Presencial, virtual, en directe o diferit, plataforma, aplicació, pel mòbil, tablet, ordinador, tele. Informa't a info@autoescolesmontessó.com o trucant al 977 70 33 54.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Les empreses de navegació del tram final de l'Ebre es queixen perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no avisa a temps de les crescudes programades. Les empreses nàutiques i turístiques han exigit a la Confederació que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades des del sistema d'embassaments Mequinensa, Ribarroja d'Ebre i Flix. L'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre ha emès un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada aquest dilluns, que va multiplicar per 3 el cabal del riu, fins a 1.500 metres cúbics per segon. Alerten que això posa en risc la seguretat de l'activitat i els ocasiona pèrdues econòmiques. Educació homenatjarà avui a Tortosa els professionals jubilats del curs 2024-2025 de les Terres de l'Ebre. La trobada reconeixerà la trajectòria del personal docent i l'administració que ha format part del sistema educatiu públic del territori. L'acte comptarà amb intervencions institucionals, entre elles la del director territorial Mario González i una salutació en vídeo de la consellera Esther Niubó. La jornada també inclourà actuacions musicals de l'alumnat de l'Institut Tortosa i el lliurament d'un obsequi commemoratiu elaborat pel Centre Jeroni de Moragas. El reconeixement acabarà amb una fotografia de grup i un aperitiu compartit pels assistents. I en agenda, l'Ampolla estrena cuina en directe dins de les 35è Jornades Gastronòmiques de l'Ostra. El municipi celebrarà este dissabte 17 de maig una jornada de cuina en directe a la terrassa de la confraria. Diversos restaurants del municipi elaboraran receptes innovadores amb l'Ostra del Delta com a protagonista, combinant tècniques modernes i cuina tradicional. La diada comptarà també amb la participació de la creadora de contingut Laura Pons i de la seva mare, Teresa Pinós. A més, el productor Javi Cabrera farà una demostració pràctica sobre com obrir ostres i aproparà el públic a la realitat del sector aqüícola del Delta de l'Ebre.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 21, 23 i 24 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir-se

0: Imagina Ràdio.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Ei, Jordi, sortim a sopar?
3: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
2: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
3: Quin bon consell! On dius que sopem?
2: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
0: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
4: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. On el temps no es mesura, es gaudeix, i on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
8: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
4: Vuitena edició de Los Rius Sona Festival.
5: Los Rius Sona Festival.
3: Els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
4: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
5: Los Rius Sona Festival.
4: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
3: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
4: Venda anticipada d'entrades a losriussonafestival.cat.
3: Música non-stop a Los Rius Sona Festival.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: I 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Les empreses de navegació del tram final de l'Ebre es queixen perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no avisa a temps de les crescudes programades. Les empreses nàutiques i turístiques han exigit a la Confederació que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades des del sistema d'embassaments Mequinensa, Riba-roja d'Ebre i Flix. L'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre ha emès un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada aquest dilluns, que va multiplicar per 3 el cabal del riu, fins a 1.500 metres cúbics per segon. Alerten que això posa en risc la seguretat de l'activitat i els ocasiona pèrdues econòmiques. Educació homenatjarà avui a Tortosa els professionals jubilats del curs 2024-2025 de les Terres de l'Ebre. La trobada reconeixerà la trajectòria del personal docent i l'administració que ha format part del sistema educatiu públic del territori. L'acte comptarà amb intervencions institucionals, entre elles la del director territorial Mario González i una salutació en vídeo de la consellera Esther Niubó. La jornada també inclourà actuacions musicals de l'alumnat de l'Institut Tortosa i el lliurament d'un obsequi commemoratiu elaborat pel Centre Jeroni de Moragas. El reconeixement acabarà amb una fotografia de grup i un aperitiu compartit pels assistents. I en agenda, l'Ampolla estrena cuina en directe dins de les 35è Jornades Gastronòmiques de l'Ostra. El municipi celebrarà este dissabte 17 de maig una jornada de cuina en directe a la terrassa de la confraria. Diversos restaurants del municipi elaboraran receptes innovadores amb l'Ostra del Delta com a protagonista, combinant tècniques modernes i cuina tradicional. La diada comptarà també amb la participació de la creadora de contingut Laura Pons i de la seva mare, Teresa Pinós. A més, el productor Xavi Cabrera farà una demostració pràctica sobre com obrir ostres i aproparà el públic a la realitat del sector aqüícola del Delta de l'Ebre. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 21, 23 i 24 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
3: Imagina Ràdio. Els números 1 de sempre.
5: El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer.
3: Imagina Ràdio.
6: La millor música
3: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Has decidit què vols ser? Millora el teu futur professional a l'Institut Montsià d'Amposta. Del 4 al 13 de maig, inscriu-te als programes de formació i inserció. Manteniment d'equips informàtics, instal·lacions electrotècniques en edificis, comerç i atenció al públic o fabricació mecànica. I de l'11 al 22 de maig, a l'itinerari formatiu específic amb vendes i atenció al públic, on aprendràs un ofici de manera pràctica, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
4: Garden Center Vostres Vivers. Gran varietat en planta ornamental, arbustiva, arbres i fruiters. 36.000 metres quadrats d'exposició per guarnir el jardí, la terrassa, el balcó o la teva llar. Més de 30 anys d'experiència en el sector del viver i la jardineria. Tot el que busques i més, ho tens a Vostres Vivers. Antiga Nacional 340, quilòmetre 1054,1, Vinaròs. Obert també diumenges i festius de 10:30 a 14:00.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
6: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'Aldeana Femení certifica el seu segon ascens consecutiu cap a preferent. Després de golejar el Berga per un contundent 9-0 en l'últim partit, les jugadores dirigides per Agustí Martí Garxo han culminat així una temporada històrica mantenint-se pràcticament inexpugnables. Mariona Tornel, Gemma Casanova i Nayara Sorribes van ser algunes de les protagonistes de la golejada que va acabar desfermant la celebració sobre la gespa. L'equip aldeà consolida així una trajectòria ascendent després d'encadenar una gran segona volta i assegura matemàticament el campionat a falta d'una jornada per acabar la temporada. Benifallet acull la primera trobada territorial per desplegar el Pla Nacional de Joventut 2030. La trobada, celebrada al Centre Polivalent del municipi, ha servit per compartir els resultats dels processos participatius i iniciar el debat sobre els principals reptes de futur del jovent. L'acte ha combinat espais de reflexió amb tallers pràctics sobre comunicació i intel·ligència artificial aplicades a l'àmbit juvenil. El pla, que serà el full de ruta que marcarà les polítiques juvenils en els propers anys, aposta per millorar l'emancipació, el benestar i la participació dels joves amb un procés que ha implicat més de 2.000 participants d'arreu de Catalunya. El Business and Drinks de Tivaley torna a les Terres de l'Ebre per parlar del creixement empresarial. Tortosa acollirà aquest dijous 14 de maig una nova edició del Business and Drinks, la trobada de networking impulsada per Tivaley que reuneix empreses, emprenedors i professionals del territori. La cita combinarà espais de conversa i intercanvi empresarial en un ambient distès. En aquesta edició número 21, el convidat principal serà Ramon Montserrat, vinculat a l'empresa Oli Cefi, en una sessió moderada per Jordi Andreu. La iniciativa busca fomentar noves sinergies i oportunitats entre el teixit empresarial i emprenedor ebrenc. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 21, 23 i 24 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio. This ain't no disco.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de l'Orriusona Festival.
0: L'Orriusona Festival.
1: Els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Entrevella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
0: L'Orriusona Festival.
1: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a l'orriusonafestival.cat. Música non-stop a l'Orriusona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
2: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8:30 del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig, al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
5: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
6: La millor música
5: per sentir

0: Són les dos. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Ribera d'Ebre i la URB impulsen formació universitària en telecomunicacions al Coebre Lab. La col·laboració s'ha estrenat amb una jornada que ha reunit una cinquantena d'estudiants del grau de telecomunicacions de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la URB. L'activitat ha convertit el Coebre Lab en un laboratori docent universitari, apropant l'alumnat a un entorn tecnològic avançat fora del campus. Durant la jornada s'ha treballat amb equipaments especialitzats en telecomunicacions i tecnologies digitals avançades, desenvolupant pràctiques vinculades directament al seu pla d'estudis. Des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre es remarca que aquesta iniciativa s'emmarca dins de l'estratègia de promoció econòmica, impuls de les TIC i lluita contra el despoblament. L'Ajuntament de Tortosa reuneix el sector comercial i empresarial en la posada en marxa de la taula de comerç. En la primera reunió s'han presentat les línies estratègiques amb la participació d'entitats comercials, empresarials i de restauració del municipi. L'Ajuntament ha avançat que el nou òrgan servirà per definir projectes com el futur pla d'usos comercials, campanyes de dinamització i actuacions per revitalitzar el nucli històric. A més, també es preveu elaborar un inventari de locals buits i impulsar mesures d'urbanisme comercial per afavorir la implantació de nous negocis i evitar la desertificació comercial. I en agenda, el Perelló agenda una nova setmana cultural amb activitats per a tots els públics. Fins al 17 de maig arriba la segona setmana cultural amb una programació plena d'activitats vinculades a la música, el teatre, la cultura popular i el patrimoni local. El programa inclou assajos musicals oberts, tallers de teatre infantil i juvenil, trobades geganteres, concerts i activitats familiars com la pedalada de contes. A més, també s'hi faran els lliuraments del Premi de Cultura del concurs de dibuix de Sant Jordi, així com les jornades de portes obertes al Museu de les Guerres del Perelló. La iniciativa vol donar visibilitat a la feina de les entitats culturals i associatives del municipi. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 21 graus a Gandesa, 23 a Alcanar i 24 graus a Alfara de Carles i Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M. Put your paws up.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
6: Que bé, quina olor més bona.
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
9: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
2: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport a Amposta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 a Amposta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. La Ribera d'Ebre i la URB impulsen formació universitària en telecomunicacions al Coebre Lab. La col·laboració s'ha estrenat amb una jornada que ha reunit una cinquantena d'estudiants del grau de telecomunicacions de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la URB. L'activitat ha convertit el Coebre Lab en un laboratori docent universitari, apropant l'alumnat a un entorn tecnològic avançat fora del campus. Durant la jornada s'ha treballat amb equipaments especialitzats en telecomunicacions i tecnologies digitals avançades, desenvolupant pràctiques vinculades directament al seu pla d'estudis. Des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, es remarca que aquesta iniciativa s'emmarca dins de l'estratègia de promoció econòmica, impuls de les TIC i lluita contra el despoblament. L'Ajuntament de Tortosa reuneix el sector comercial i empresarial en la posada en marxa de la taula de comerç. En la primera reunió s'han presentat les línies estratègiques amb la participació d'entitats comercials, empresarials i de restauració del municipi. L'Ajuntament ha avançat que el nou òrgan servirà per definir projectes com el futur pla d'usos comercials, campanyes de dinamització i actuacions per revitalitzar el nucli històric. A més, també es preveu elaborar un inventari de locals buits i impulsar mesures d'urbanisme comercial per afavorir la implantació de nous negocis i evitar la desertificació comercial. I en agenda, el Perelló agenda una nova setmana cultural amb activitats per a tots els públics. Fins al 17 de maig arriba la segona setmana cultural amb una programació plena d'activitats vinculades a la música, el teatre, la cultura popular i el patrimoni local. El programa inclou assajos musicals oberts, tallers de teatre infantil i juvenil, trobades geganteres, concerts i activitats familiars com la pedalada de contes. A més, també s'hi faran els lliuraments del Premi de Cultura i del Concurs de Dibuix de Sant Jordi, així com les jornades de portes obertes al Museu de les Guerres del Perelló. La iniciativa vol donar visibilitat a la feina de les entitats culturals i associatives del municipi. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel sereo poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 21 graus a Gandesa, 23 al Canà i 24 graus a Alfara de Carles i Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
4: L'escolto.
5: M'encanta.
4: Tota l'estona.
3: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
6: La millor música.
3: Per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Garden Center Vostres Vivers. Gran varietat en planta ornamental, arbustiva, arbres i fruiters. 36.000 metres quadrats d'exposició per guarnir el jardí, la terrassa, el balcó o la teva llar. Més de 30 anys d'experiència en el sector del viver i la jardineria. Tot el que busques i més, ho tens a Vostres Vivers. Antiga Nacional 340, quilòmetre 1054,1, Vinaròs. Obert també diumenges i festius de 10 i mitja a 2.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturací, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 24 de maig, 35è jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
3: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
4: I ara Seat Ibiza per solament 100 euros al mes i Seat Arona per 130 euros al mes. Només a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
5: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
6: Lo Riu Sona Festival.
5: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
6: Lo Riu Sona Festival.
5: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
7: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
8: Imagina Radio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'Aldeana Femení certifica el seu segon ascens consecutiu cap a preferent. Després de golejar el Berga per un contundent 9-0 en l'últim partit, les jugadores dirigides per Agustí Martí Garxo han culminat així una temporada històrica mantenint-se pràcticament inexpugnables. Mariona Tornel, Gemma Casanova i Nayara Sorribes van ser algunes de les protagonistes de la golejada que va acabar desfermant la celebració sobre la gespa. L'equip aldeà consolida així una trajectòria ascendent després d'encadenar una gran segona volta i assegura matemàticament el campionat a falta d'una jornada per acabar la temporada. Benifallet acull la primera trobada territorial per desplegar el Pla Nacional de Joventut 2030. La trobada celebrada al Centre Polivalent del municipi ha servit per compartir els resultats dels processos participatius i iniciar el debat sobre els principals reptes de futur del jovent. L'acte ha combinat espais de reflexió amb tallers pràctics sobre comunicació i intel·ligència artificial aplicades a l'àmbit juvenil. El pla, que serà el full de ruta que marcarà les polítiques juvenils en els propers anys, aposta per millorar l'emancipació, el benestar i la participació dels joves amb un procés que ha implicat més de 2.000 participants d'arreu de Catalunya. El Business and Drinks de Tivaley torna a les Terres de l'Ebre per parlar del creixement empresarial. Tortosa acollirà aquest dijous 14 de maig una nova edició del Business and Drinks, la trobada de networking impulsada per Tivaley que reuneix empreses, emprenedors i professionals del territori. La cita combinarà espais de conversa i intercanvi empresarial en un ambient distès. En aquesta edició número 21, el convidat principal serà Ramon Montserrat, vinculat a l'empresa Oli Cefi, en una sessió moderada per Jordi Andreu. La iniciativa busca fomentar noves sinergies i oportunitats entre el teixit empresarial i emprenedor ebrenc. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 21 graus a Gandesa, 23 a Alcanar i 24 graus a Alfara de Carles i Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Ràdio.

Radio. Imagina Radio. La millor música per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport en posta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 en posta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
4: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena, be yourself.
7: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
3: Port del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotel. l'algadirdelta.com.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'Aldeana Femení certifica el seu segon ascens consecutiu cap a preferent. Després de golejar el Berga per un contundent 9-0 en l'últim partit, les jugadores dirigides per Agustí Martí Garxo han culminat així una temporada històrica mantenint-se pràcticament inexpugnables. Mariona Tornel, Gemma Casanova i Nayara Sorribes van ser algunes de les protagonistes de la golejada que va acabar desfermant la celebració sobre la gespa. L'equip aldea consolida així una trajectòria ascendent després d'encadenar una gran segona volta i assegura matemàticament el campionat a falta d'una jornada per acabar la temporada. Benifallet acull la primera trobada territorial per desplegar el Pla Nacional de Joventut 2030. La trobada, celebrada al Centre Polivalent del municipi, ha servit per compartir els resultats dels processos participatius i iniciar el debat sobre els principals reptes de futur del jovent. L'acte ha combinat espais de reflexió amb tallers pràctics sobre comunicació i intel·ligència artificial aplicades a l'àmbit juvenil. El pla, que serà el full de ruta que marcarà les polítiques juvenils en els propers anys, aposta per millorar l'emancipació, el benestar i la participació dels joves amb un procés que ha implicat més de 2.000 participants d'arreu de Catalunya. El Business and Drinks de Tivaley torna a les Terres de l'Ebre per parlar del creixement empresarial. Tortosa acollirà aquest dijous 14 de maig una nova edició del Business and Drinks, la trobada de networking impulsada per Tivaley que reuneix empreses, emprenedors i professionals del territori. La cita combinarà espais de conversa i intercanvi empresarial en un ambient distès. En aquesta edició número 21, el convidat principal serà Ramon Montserrat, vinculat a l'empresa Oli Cefi, en una sessió moderada per Jordi Andreu. La iniciativa busca fomentar noves sinergies i oportunitats entre el teixit empresarial i emprenedor ebrenc. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 21 graus a Gandesa, 23 a Alcanar i 24 graus a Alfara de Carles i Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
2: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
4: Els olis del Baix Ebre, Montsià, són olis verges extra elaborats a una de les zones de cultiu d'oliveres més antiga i extensa de Catalunya. Uns olis que han situat la nostra gastronomia entre les més prestigioses del món. Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix en les zones rurals.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
6: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roqueta Jesús. Obert a tothom.
7: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. La Ribera d'Ebre i la URB impulsen formació universitària en telecomunicacions al Coebre Lab. La col·laboració s'ha estrenat amb una jornada que ha reunit una cinquantena d'estudiants del grau de telecomunicacions de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la URB. L'activitat ha convertit el Coebre Lab en un laboratori docent universitari, apropant l'alumnat a un entorn tecnològic avançat fora del campus. Durant la jornada s'ha treballat amb equipaments especialitzats en telecomunicacions i tecnologies digitals avançades, desenvolupant pràctiques vinculades directament al seu pla d'estudis. Des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, es remarca que aquesta iniciativa s'emmarca dins de l'estratègia de promoció econòmica, impuls de les TIC i lluita contra el despoblament. L'Ajuntament de Tortosa reuneix el sector comercial i empresarial en la posada en marxa de la taula de comerç. En la primera reunió s'han presentat les línies estratègiques amb la participació d'entitats comercials, empresarials i de restauració del municipi. L'Ajuntament ha avançat que el nou òrgan servirà per definir projectes com el futur pla d'usos comercials, campanyes de dinamització i actuacions per revitalitzar el nucli històric. A més, també es preveu elaborar un inventari de locals buits i impulsar mesures d'urbanisme comercial per afavorir la implantació de nous negocis i evitar la desertificació comercial. I en agenda, el Perelló agenda una nova setmana cultural amb activitats per a tots els públics. Fins al 17 de maig arriba la segona setmana cultural amb una programació plena d'activitats vinculades a la música, el teatre, la cultura popular i el patrimoni local. El programa inclou assajos musicals oberts, tallers de teatre infantil i juvenil, trobades geganteres, concerts i activitats familiars com la pedalada de contes. A més, també s'hi faran els lliuraments del Premi de Cultura i del Concurs de Dibuix de Sant Jordi, així com les jornades de portes obertes al Museu de les Guerres del Perelló. La iniciativa vol donar visibilitat a la feina de les entitats culturals i associatives del municipi. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel sereo poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 21 graus a Gandesa, 23 al Canà i 24 graus a Alfara de Carles i Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
2: A Econutrients Natura i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natura i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Al Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
4: Si quan penses en reformes et sona així...
5: Obres, obres, obres!
4: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
2: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
3: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
4: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
5: Si vols estar al dia del món eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
6: Camí Eurovisió Viena 2026, amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Ribera d'Ebre i la URB impulsen formació universitària en telecomunicacions al Coebre Lab. La col·laboració s'ha estrenat amb una jornada que ha reunit una cinquantena d'estudiants del grau de telecomunicacions de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la URB. L'activitat ha convertit el Coebre Lab en un laboratori docent universitari, apropant l'alumnat a un entorn tecnològic avançat fora del campus. Durant la jornada s'ha treballat amb equipaments especialitzats en telecomunicacions i tecnologies digitals avançades, desenvolupant pràctiques vinculades directament al seu pla d'estudis. Des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre es remarca que aquesta iniciativa s'emmarca dins de l'estratègia de promoció econòmica, impuls de les TIC i lluita contra el despoblament. L'Ajuntament de Tortosa reuneix el sector comercial i empresarial en la posada en marxa de la taula de comerç. En la primera reunió s'han presentat les línies estratègiques amb la participació d'entitats comercials, empresarials i de restauració del municipi. L'Ajuntament ha avançat que el nou òrgan servirà per definir projectes com el futur pla d'usos comercials, campanyes de dinamització i actuacions per revitalitzar el nucli històric. A més, també es preveu elaborar un inventari de locals buits i impulsar mesures d'urbanisme comercial per afavorir la implantació de nous negocis i evitar la desertificació comercial. I en agenda, el Perelló agenda una nova setmana cultural amb activitats per a tots els públics. Fins al 17 de maig arriba la segona setmana cultural amb una programació plena d'activitats vinculades a la música, el teatre, la cultura popular i el patrimoni local. El programa inclou assajos musicals oberts, tallers de teatre infantil i juvenil, trobades geganteres, concerts i activitats familiars com la pedalada de contes. A més, també s'hi faran els lliuraments del Premi de Cultura del concurs de dibuix de Sant Jordi, així com les jornades de portes obertes al Museu de les Guerres del Perelló. La iniciativa vol donar visibilitat a la feina de les entitats culturals i associatives del municipi. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són similars. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 9 i 13 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 21 graus a Gandesa, 23 al Canà i 24 graus a Alfara de Carles i Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
3: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
6: Has decidit què vols ser? Millora el teu futur professional a l'Institut Montsià d'Amposta. Del 4 al 13 de maig, inscriu-te als programes de formació i inserció. Manteniment d'equips informàtics, instal·lacions electrotècniques en edificis, comerç i atenció al públic o fabricació mecànica. I de l'11 al 22 de maig, a l'itinerari formatiu específic amb vendes i atenció al públic, on aprendràs un ofici de manera pràctica, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
7: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
8: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
2: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8:30 del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
6: Si vols estar al dia del món eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
7: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Les empreses de navegació del tram final de l'Ebre es queixen perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no avisa a temps de les crescudes programades. Les empreses nàutiques i turístiques han exigit a la Confederació que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades des del sistema d'embassaments Mequinensa, Ribarroja d'Ebre i Flix. L'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre ha emès un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada aquest dilluns, que va multiplicar per 3 el cabal del riu, fins a 1.500 metres cúbics per segon. Alerten que això posa en risc la seguretat de l'activitat i els ocasiona pèrdues econòmiques. Benifallet acull la primera trobada territorial per desplegar el Pla Nacional de Joventut 2030. La trobada celebrada al Centre Polivalent del municipi ha servit per compartir els resultats dels processos participatius i iniciar el debat sobre els principals reptes de futur del jovent. L'acte ha combinat espais de reflexió amb tallers pràctics sobre comunicació i intel·ligència artificial aplicades a l'àmbit juvenil. El pla, que serà el full de ruta que marcarà les polítiques juvenils en els propers anys, aposta per millorar l'emancipació, el benestar i la participació dels joves amb un procés que ha implicat més de 2.000 participants d'arreu de Catalunya. El Business and Drinks de Tivaley torna a les Terres de l'Ebre per parlar del creixement empresarial. Tortosa acollirà aquest dijous 14 de maig una nova edició del Business and Drinks, la trobada de networking impulsada per Tivaley que reuneix empreses, emprenedors i professionals del territori. La cita combinarà espais de conversa i intercanvi empresarial en un ambient distès. En aquesta edició número 21, el convidat principal serà Ramon Montserrat, vinculat a l'empresa Oli Cefi, en una sessió moderada per Jordi Andreu. La iniciativa busca fomentar noves sinergies i oportunitats entre el teixit empresarial i emprenedor ebrenc. I pel que fa al temps, avui hem tingut un matí de cel serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dijous, tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars o pujaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Burla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina.
1: Tonight, tonight.
2: Imagina.
0: Imagina Radio.
3: Saps que jo t'estimo igual.
4: Molt, m'agrada molt.
5: M'encanta.
4: L'escolto.
0: Imagina Radio.
4: Tota l'estona. No puedo
2: vivir. Així és.
0: Imagina Radio.
4: La millor selecció musical.
0: Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Los Rius Sona Festival.
3: Los Rius Sona Festival.
2: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
3: Los Rius Sona Festival.
2: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a losriussonafestival.cat. Música non-stop a Los Rius Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport a Amposta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 a Amposta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
5: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Les empreses de navegació del tram final de l'Ebre es queixen perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no avisa a temps de les crescudes programades. Les empreses nàutiques i turístiques han exigit a la Confederació que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades des del sistema d'embassaments Mequinensa, Ribarroja d'Ebre i Flix. L'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre ha emès un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada aquest dilluns, que va multiplicar per 3 el cabal del riu, fins a 1.500 metres cúbics per segon. Alerten que això posa en risc la seguretat de l'activitat i els ocasiona pèrdues econòmiques. Benifallet acull la primera trobada territorial per desplegar el Pla Nacional de Joventut 2030. La trobada celebrada al Centre Polivalent del municipi ha servit per compartir els resultats dels processos participatius i iniciar el debat sobre els principals reptes de futur del jovent. L'acte ha combinat espais de reflexió amb tallers pràctics sobre comunicació i intel·ligència artificial aplicades a l'àmbit juvenil. El pla, que serà el full de ruta que marcarà les polítiques juvenils en els propers anys, aposta per millorar l'emancipació, el benestar i la participació dels joves amb un procés que ha implicat més de 2.000 participants d'arreu de Catalunya. El Business and Drinks de Tivaley torna a les Terres de l'Ebre per parlar del creixement empresarial. Tortosa acollirà aquest dijous 14 de maig una nova edició del Business and Drinks, la trobada de networking impulsada per Tivaley que reuneix empreses, emprenedors i professionals del territori. La cita combinarà espais de conversa i intercanvi empresarial en un ambient distès. En aquesta edició número 21, el convidat principal serà Ramon Montserrat, vinculat a l'empresa Oli Cefi, en una sessió moderada per Jordi Andreu. La iniciativa busca fomentar noves sinergies i oportunitats entre el teixit empresarial i emprenedor ebrenc. I pel que fa al temps, avui hem tingut un matí de cel serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dijous, tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars o pujaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Les empreses de navegació del tram final de l'Ebre es queixen perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no avisa a temps de les crescudes programades. Les empreses nàutiques i turístiques han exigit a la Confederació que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades des del sistema d'embassaments Mequinensa, Ribarroja d'Ebre i Flix. L'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre ha emès un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada aquest dilluns, que va multiplicar per 3 el cabal del riu, fins a 1.500 metres cúbics per segon. Alerten que això posa en risc la seguretat de l'activitat i els ocasiona pèrdues econòmiques. Benifallet acull la primera trobada territorial per desplegar el Pla Nacional de Joventut 2030. La trobada, celebrada al Centre Polivalent del municipi, ha servit per compartir els resultats dels processos participatius i iniciar el debat sobre els principals reptes de futur del jovent. L'acte ha combinat espais de reflexió amb tallers pràctics sobre comunicació i intel·ligència artificial aplicades a l'àmbit juvenil. El pla, que serà el full de ruta que marcarà les polítiques juvenils en els propers anys, aposta per millorar l'emancipació, el benestar i la participació dels joves amb un procés que ha implicat més de 2.000 participants d'arreu de Catalunya. El Business and Drinks de Tivaley torna a les Terres de l'Ebre per parlar del creixement empresarial. Tortosa acollirà aquest dijous 14 de maig una nova edició del Business and Drinks, la trobada de networking impulsada per Tivaley que reuneix empreses, emprenedors i professionals del territori. La cita combinarà espais de conversa i intercanvi empresarial en un ambient distès. En aquesta edició número 21, el convidat principal serà Ramon Montserrat, vinculat a l'empresa Oli Cefi, en una sessió moderada per Jordi Andreu. La iniciativa busca fomentar noves sinergies i oportunitats entre el teixit empresarial i emprenedor ebrenc. I pel que fa al temps, avui hem tingut un matí de cel sereu poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dijous, tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars o pujaran lleugerament. I fins aquí les notícies del dia. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més actualitat. Bona nit.
0: Imagina Radio.

0: radio. Imagina radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Carolina.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

Imagina Radio.

0: radio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina't.